0: Escolta veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego.
1: Els divendres a les 4 de la vesprada, cada 15 dies. Escolta veus. També a la web de radiopego.com. Podcasts.

Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Put the condom on your way. Reach.

0: Radio Apego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Radio Apego, 107.8 FM.
2: Radio Apego, 3w.radioapego.com.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: M'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
2: Els divendres a les 10:30 de la nit. Viatge a Eivissa. Viatge al Soho House de la mà de David Serrano.

Passione e la vita cosa mi piace di più?

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

Ràdio Pego. Estem amb tu. Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: En escoltar aquesta sintonia has de saber que es tracta de la clau que obri la porta d'un programa clàssic.
1: Un programa de música clàssica produït per la xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: Un programa en què podràs escoltar la millor producció de tots els temps i de bona cosa de gèneres.
1: El Musiquer, a la teua ràdio de capçalera.
2: El Musiquer, el dilluns a les 11 de la nit i la seva repetició el dijous a la mateixa hora.
3: Going on to the store to buy a jumbo that I like, and then I looked into my pocket, saw the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.
4: This shows real intellectual muscle.
5: Is it? Is it?

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que poden pujar totes les persones. Au!
2: 4 en un taxi. És dimecres a les 11 de la nit i la seva repetició és dissabtes a les 4 de la vesprada.

0: A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

vuelta mirarás como olvidar la distancia, alzarnos y esperar. De vuelta aquesta nit renaixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: 107.8 Ràdio Pego.
2: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
3: I tu, ets el més important per a nosaltres?
4: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
3: I per això, t'ho posem fàcil.
2: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
4: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

entre aprens a descansar entre les algues.

les fan.

silenci de l'oblit, la llum de les arnes, no són els nostres déus, són els nostres fantasmes. No són els nostres déus, són fantasmes d'ahir.

del que ens queda, grames del desert, grames del desert. Em pregunte quin dels nostres déus tindria prou coratge.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

What?

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots els donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballen la terra, ens venen prosperitat, prometen ser a durar. Bon dia, bona vespre, benvingudes i benvinguts a esta quarta temporada de Va de vie. Molt content, molt agraït de trobar-vos de nou, ací, a Radio Pego. Enguany, volia començar d'una manera un poc diferent. Durant les vacances de Vadevi, vaig escriure una crònica per obrir aquesta nova temporada. La idea era parlar de totes les coses que es podem afegir o fer a un vi durant la seva elaboració. Llevats seleccionats, nutrients, correctors d'acidesa, tanins, clarificants, estabilitzants, aromes de fusta, filtracions, tècniques de concentració. La llista és més que llarga. En acabar-la, vaig pensar que potser no era la millor manera de començar, perquè Va de vie no viu per denunciar com fan el vi els altres. No ens interessa fer una llista de pràctiques per a dir que això no és bo, això és ruïn. Tampoc pensem que el vi natural necessita justificar-se constantment atacant altres formes d'elaborar un vi. El que ens interessa és una altra cosa. Explicar què fem, explicar per què ho fem. Parlar de la vinya, de varietats de raïm, de fermentació, de les persones que treballen la terra i dels vins que naixen d'eixa manera de fer. Perquè quan parlem de vi natural, sempre tornem al mateix lloc. El vi és raïm fermentat. Raïm i llau. Però hi ha una altra cosa que em sembla encara més important. Què passa quan eixe vi arriba a la taula? I això és el que em va fer canviar el xip. Fa poc, una persona que havia comprat vins de la carta va organitzar un sopar. No era una presentació de vins ni una degustació professional. Era simplement un sopar entre persones en menjar, converses i unes quantes botelles de vi natural damunt de la taula. Dos dies després, el mestre de cerimònies em va enviar un testimoni. I quan el vaig escoltar, vaig pensar que ahir hi havia molt més sobre el vi que en qualsevol llista d'additius o de tècniques enològiques. Perquè Edu no parla d'acid tartaric, ni de filtració, ni de llevats seleccionats. Parla del que va passar aquella nit. Parla de les sensacions, de les converses, de les descobertes, de persones que probablement no havien vingut a buscar una lliçó sobre el vi natural i que simplement van acabar vivint un moment especial al voltant d'unes copes. I això és, en el fons, el que més ens interessa del vi. No només que hi ha dins de l'ampolla, sinó que és capaç de provocar quan l'obrim. Un vi pot tindre una fitxa tècnica impecable, complir totes les normes i haver estat elaborat amb una precisió absoluta. Però el vi també és una experiència, és un lloc on el bevem, el menjar que l'acompanya, les persones amb qui el compartim. Una conversa que s'allarga, una olor que ens recorda alguna cosa, un sabor que no esperàvem. És que va dir me fa anys un ambaixador de vins. Jérôme, no hi ha bibo, només bons moments. Un d'aixòs xiconets moments de gràcia que no es podem fabricar ni posar en una fitxa tècnica. Per això he decidit començar esta quarta temporada escoltant algú que simplement ens conta què va sentir quan va compartir uns vins naturals amb els seus amics. Perquè aixina és una manera molt més honesta de parlar de vi. Ara, escoltem Edu. Salut i vi!
1: Cucu, Jérôme, ça va? Que no t'he escrit abans perquè estava amb ressaca emocional, que jo crec que és de les millors coses que n'hi ha en aquesta vida. I el diumenge i ahir vas estar desconnectat del telèfon. Ha sigut molt guai. O sea, el sopar ha sigut un èxit rotund i volia donar-te les gràcies perquè en part va ser gràcies a tu. Tota la intenció que hi havia en aquest sopar a nivell emocional, la banda de la part culinària i demés, la gent ho va agafar molt bé i el feedback que em van donar, pues algunes dels feedbacks em van fer plorar de l'emoció d'haver aconseguit això, no? Que amb el menjar i en el vi com podem moure les emocions. I això, coses dels vins, unes opcions molt encertades, tots els vins. El Forcallat i la Molineta, per a mi, estan un peldany per davant de la resta. O sea, la resta, i això que la resta són insuperables. Però el Forcallat a mi em va encantar, o sea, em va encantar. I fixa't el que va dir una amiga, que dice, estan tan bons aquests vins que és que no es podrien catalogar ni com a vins del bon que estan. O sea, això és una altra cosa. Això és, una d'aquestes amigues que ja ha provat algunes altres vegades vins naturals, diu, això és una altra cosa que està superior. I el maridatge que vam fer amb els vins està molt bon fet. Al final no em va donar temps per a imprimir el que tu em vas passar. I també després em vaig quedar amb el dubte, jo com m'havies dit que era això per a mi, a soles, jo el que vaig fer, vaig agafar el mòbil i el que tu m'havies passat vaig mig llegir, mig fer un resumet i donar a la gent la informació pues, pertinent del que tu em vas donar. Li vas parlar també de tu, jo vas dir que això, que aquest sopar en part era gràcies al sommelier que ha escollit aquests vins. I la gent estava flipant. Estaven flipant, Jérôme. I això, i em deien de fer una altra edició, de a veure quan la fem, de... Clar, cada edició jo vull que siga una temàtica diferent i això, molt content, molt cansat també, perquè ha sigut una setmana de fer molts quilòmetres per a pues, agafar cada cosa, per a agafar cada tomaqueta, cada potet, cada formatge. Ha sigut un viatge, pues això, molt llarg, però jo crec que ha merescut la pena. Així que, això, bon vi i ens veiem pront, amic. Una abraçada molt gran.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.
2: Estàs escoltant Radio Pego.

0: sense pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pèl. Que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.
1: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti. Clar que sí! Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí!
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego també està al Facebook. Busca'ns.

com hi ha el fill sense els pares, i el pare sense el fill, i xiques al cinema amb les cames obertes, i una mantra a les cuixes, i el rosari en família, i el peó que es mata caent des d'un andami, i l'home que fa el pa.

llavors la Suïssa crida pel passadís i el cosí la segueix brandant el canelobre. Ei, la xica que cita és cita més aviat que mai, i un fred com una mà li puja per les cuixes i a un

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
0: Ràdio Pego, www.radiopego.com. Ràdio Pego, @RadioPego, està també a Facebook i Twitter. 2, 3, 4,

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Moment de festa. Un podcast de càbiles, de creus i mitges llunes i molta música.
1: Cada mes, els divendres, a les 8 de la vesprada i a la web, a l'hora que més et convinga, tens una cita amb el món fester. Moment de festa.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
2: Divendres 9 d'octubre, Pego commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters tocant i rodant i la clandestina de Pego. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de Pego.

Cada dijous a les 22 hores tens una cita per recordar aquelles velles sintonies lligades a les vivències del nostre passat. Altres músiques, un espai musical on cada cançó ens evoca aquests moments viscuts. Perquè tal com dia la cançó... No.

quan la paraula ens ompli de sentiments i emocions, quan es converteix en una viatgera incansable i companya fidel de la nit, és el moment de la Cuca de Llum, un programa quinzenal de Ràdio Pego, els dimarts a les 20 hores i a la web en la secció de podcast quan el vinga de gust. La Cuca de Llum ens convida a un territori on la poesia es converteix en una finestra oberta a allò més íntim de l'ésser i, al temps, endinsant en les qüestions que ens travessen com a societat i com a territori. Programa dirigit i presentat per Amparo Romero.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: En escoltar aquesta sintonia has de saber que es tracta de la clau que obri la porta d'un programa clàssic.
2: Un programa de música clàssica produït per la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Un programa en què podràs escoltar la millor producció de tots els temps i de bona cosa de gèneres.
2: El Musiquer, a la teua ràdio de capçalera.
3: El Musiquer, els dilluns a les 11 de la nit i la seva repetició el dijous a la mateixa hora.

L'ada quan creem, es flor revolució i el temps, es perden les mirades innocents. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos, amb mi. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos, amb